Diluïna carib d'ús de gravitàcia per si siguran de Penelopa nece pastina charm qui copa. Napo consistar lado pravila igre pate crenulo na